pots estar satisfeta, les flors dels fruits i dels troncs i estimat. Pots estar satisfeta, les flors, si ho culls del teu jardí ho fan, oh, estimat.